0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, atenció, perquè també hi ha alteracions al servei de metro i bus al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a rodalies, ferrocarrils, metro, bus i tramvia.
0: I avui més de 45.000 alumnes comença la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix, ara ho escoltàvem, amb la visita del Papa a Barcelona, la vaga de docents, que ja han dit però que no volen que cap acció afecti els estudiants. Uns sindicats de l'educació que tornen a la vaga és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de Plaça Espanya de Barcelona. I el Papa comença aquest migdia la seva visita a Catalunya. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc per demà. Deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aixequen el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. I les eleccions presidencials al Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% dels vots escrutats, el candidat d'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. El recompte, però, es podrà allargar encara dies o setmanes. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà vist avui per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
3: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora tenim el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, perquè ens digui com tenim les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, una jornada en què s'espera força problemàtica en general en l'arreu de la mobilitat a la xarxa viària. Tot i així, a hores d'ara, de moment, destaquem que tenim només dues incidències. Es tracta de dues avaries que tallen un carril de circulació i provoquen un quilòmetre de retenció. Una ha estat a la P2, a Soses, en direcció a Saragossa, i l'altra a la C59, a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord cap a Caldes de Montbui deixa un quilòmetre i mig de cues. Per altra banda, però, ja parlem de retencions habituals, a hores d'ara encara amb intensitat, sobretot cap al nus de la Trinitat, destacant aquestes cues que arriben des del Vallès per la C58 i la C33, o també des del Maresme, concretament, com és habitual, a la B20. Hi ha retencions de 2 quilòmetres per Santa Coloma de Gramenet, tot plegat retruc. Ens deixa cues també a la circulació d'arreu de la via de la B20 o també de la B10. Ara mateix, a la Ronda Litoral, hi ha retencions des de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Tenim retencions també de manera intermitent a hores d'ara a la AP7 d'entre el tros de Montmeló fins a Barberà del Vallès i també en sentit nord entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Igualment. Doncs el Ferran Aràndiga ens diu paciència, eh? Ja ho sabeu. Doncs jo, quan venia a la ràdio, avui la C31, anava superfluida. Jo dic, mira, no estem malament avui. No, malament. Bueno, pues ahora sí, ahora ya arrancamos nuestro programa, nuestro día a día. Y si hay alguien que, oye, que está viajando por ahí, por Barcelona, para ir a ver al Papa, pues oye, me gustaría que me llamara, ¿eh? Me gustaría, me encantaría. 93-465-7776. No estaría mal que me dijeras, ya voy. Ahora yo creo que primero estará en la Catedral de Barcelona. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que... Aquí tenemos una canción de Carlos Baute, Te regalo. Para recordarme.

0: I per aquí tenim una canció per la Maica de Casa Gemes. Maica, t'enviem un petonet i que tinguis un gran dia. Espero que aquesta t'agradi.
1: Te quiten la ropa.
0: Per la Maica i també per la Pepi de Sant Mori, eh?
1: Todos mis intentos de morderte la boca.

Són les 8 del matí, 44 minuts, i aquí tenim una cançó que ens porta el Sergio Dalma, Ara ja no és hora. Doncs sí, ja és hora de sortir de casa. Els nens cap a l'escola.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

I quina sorpresa, perquè acabo de rebre un missatge que em diu: bon dia, Maria, avui escoltant Ràdio Pomar des de la Llacuna. És un plaer escoltar-te, diu. Gràcies per tots els records. Que passis una bona setmana. Soc el Joan de la Llacuna. Doncs, Joan, t'envio un petó ben gran. I m'ha fet molta il·lusió, perquè, clar, ell... jo el conec de fa molts anys, el Joan de la Llacuna. I, clar, ja arriba un punt que un es jubila, i s'ha jubilat. I ara fa una altra vida. Ja no va per la carretera des de les 5 del matí donant voltes amb el seu camió. Així que t'envio un petó ben gran. I et regalo aquesta cançó. Jo sé que t'agrada, no, que és grasses. Te la regalo. Sort de tu. Un petó ben gran. Moltes gràcies i cuida't moltíssim. I, com dic, gràcies per escoltar-nos des de la Llacuna.

0: don. Qué bonito el regalo. Bueno, te regalo. Ahí está el Carlos Baute. Nosotros seguimos en directo aquí en Radio Poma. Nos vamos a ir al teléfono. Te recuerdo que ahí están nuestros oyentes siempre a través de nuestro móvil interactivo, a través del 630-72-76-70. Y voy a mandar un saludo muy bona. Bueno, buena tarde a Óscar, que t'anima, Óscar, al telèfon. Óscar, des de Barcelona. Óscar, què tal?
1: Hola, bona tarda. Marín, què tal? Soc l'Òscar. Te truco des d'aquí, des de la Sagrada Família, perquè no puguin sortir al carrer, perquè està tot col·lapsat.
0: Vale. Vaya. Com està la Sagrada Família, Òscar, als voltants de la Sagrada Família?
1: Està tot plegat, perquè avui ara ve el pare i escolta, i no es pot sortir del carrer perquè està tot ballat.
0: Molt bé. Vinga, pues nada.
1: Ja, t'estaven escoltant i ho vaig a tocar al Marín.
0: Molt bé, pues Òscar, m'has dit a micro tancat amb el tema del rànquing, de l'1 al 3, amb l'ordre, sí. I vinga, sí. quan tu vulguis, està, no. La tortilla de patates, les patates braves i la paella.
1: Doncs mira, en el número 1, les braves.
0: Les braves.
1: El número 2, la truita.
0: La truita.
1: I el número 3, la paella. Que m'agrada molt.
0: Què és el que més t'agrada dels tres plats?
1: A mi m'agraden molt les braves, també. Sobretot les braves per la salsa rosa que té. M'agrada molt.
0: Que ric.
1: Sempre demano això. Quan vaig al bar aquí al costat, sempre demano això.
0: Molt bé, pues... Anoto... Aquí has dit, el plat número 1 és...
1: El número 1, les braves.
0: Les braves. El número 2...
1: La truita de patata.
0: La truita de patata.
1: I el 3, la paella.
0: Que rica, la paella, eh? Vinga, doncs ja està aquí anotat.
1: Molt bé.
0: Vinga, gràcies.
1: Escolta, Maria, a mi sempre pots posar una cançó de Luis Miguel, el Te Necesito.
0: Vinga, doncs escoltem la cançó del Te Necesito, de Luis Miguel. Gràcies, Òscar.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.

família fins a Barcelona. Des de Badalona a Barcelona tenim l'oient Òscar i aquesta cançó, el Te Necesito, de Luis Miguel, que sona així de bé. Mira, mira, per tu, Òscar, aquí tens. Quina cançó més bonica, el Luis Miguel. El Luismi!

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Cibro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys, i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a l'alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Se'n diu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
3: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
2: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
4: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
5: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
4: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. I la primera connexió a aquesta hora és amb l'equip viari, perquè és un nou dia amb incidències de la xarxa de Rodalies de Renfe. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'ADIF. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, hi ha retards als trens de Rodalies per aquesta segona incidència al centre de control de trànsit d'ADIF, ja resolta. R1 i R2 tenen 30 minuts de retard, R4 20 minuts i R11 demores de 30 minuts. Els trens regionals en retards generalitzats. A les carreteres, més tranquil·litat del que és habitual, però a Barcelona ja hi ha restriccions al centre i a Montjuïc per la visita del Papa.
1: I Lleó XIV ha intervingut en català en el primer acte a la catedral de Barcelona. Durant l'homilia, aquest matí ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. Aquesta tarda el Sant Pare té la cita més multitudinària a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, on s'esperen 40.000 persones. A l'exterior de la catedral, unes 6.000 persones s'han aplegat per veure Lleó XIV i el Papa ha sortit a saludar-los quan ha acabat la primera cerimònia religiosa de la seva estada. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana, amb preguntes sobre textos d'autors com Nucho Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'estan fent exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. Vist per sentència al judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals hi ha PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona obrirà per primera vegada al públic com a museu a principis del 2028. L'històric edifici de Gaudí, un dels seus projectes més desconeguts, oferirà 3.000 metres quadrats dedicats al patrimoni, l'art i la figura de l'arquitecte.
0: Esports.
3: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final. I en futbol, en les pròximes hores, es podria fer oficial el fitxatge de José Mourinho per part del Real Madrid per 3 temporades.
1: I pel que fa al temps, tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant la tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa. Cap al tard els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus.

Además de oír buena música, también queremos que estés bien informado aquí en la sintonía de Radio Pomar. Decirte que cerca de 46.000 estudiantes comienzan en Cataluña hoy precisamente unas PAU más competenciales, una selectividad marcada por los detectores de dispositivos, la visita del Papa y la huelga de docentes. També informar-te ara mateix que aquest migdia hem pogut sentir el repic de les campanes i veure banderes del Vaticà a l'església de Santa Maria, coincidint amb l'arribada del Papa Lleó 14 a la ciutat de Barcelona. I nosaltres continuem amb més música aquí a la nostra sintonia, a la sintonia de Radio Pomar.

T'informem aquí de Ràdio Pomar de notícies molt a prop teu. Badalona dona a conèixer l'època modernista amb una exposició i diverses activitats de recreació històrica. La iniciativa s'organitza per primera vegada coincidint amb el Dia Mundial del Modernisme i el centenari de la mort d'Antonio Gaudí. I ara escoltem a Raúl, que tiene nuevo tema. Estamos intentando, yo creo que no va a haber ningún problema, intentando hacer las gestiones oportunas y pertinentes para hablar aquí en la radio con Raúl y que nos hable de este nuevo tema. ¿Me das la vuelta? Suena muy bien.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les incidències d'aquest migdia a la xarxa de Rodalies de Catalunya. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'Adif i hi ha retards durant tota la tarda. Situació a aquesta hora, equip viari, Mariluz García.
2: Doncs a causa d'aquestes incidències ja resoltes, els trens de l'R1, R2 i R11 tenen 30 minuts de retard de mitjana i els de l'R4, 20 minuts. Els regionals, retards generalitzats. A les carreteres, menys volum de trànsit del que és habitual. Destaquem la cua a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, direcció Vic, per alguna possible incidència.
1: I a aquesta hora comença l'acte més massiu del Papalleu 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex no hi arribarà fins a quarts de 8 del vespre amb el Papa Mòbil. Aquest migdia, Lleó 14 ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona, on ha destacat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món, diu, fragmentat per les guerres. I el president Salvador Illa aprofita la trobada amb el Papa Lleó 14 per agrair-li que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. S'han reunit a soles durant mitja hora al Palau Episcopal de Barcelona. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nuche Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a Rescat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries com geografia o física o també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. I ha quedat vist per sentència el judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I a Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. I la Veronal inaugurarà la nova temporada del Mercat de les Flors, una programació que inclou una quarantena d'espectacles agrupats sota el lema Ballant cauen els murs i que es desplegarà més enllà del mercat a causa de les obres de remodelació de l'edifici.
0: Esports.
3: Rafael Just, el president interí del Barça, ha anunciat que el Club Blaugrana presentarà una denúncia al Reial Madrid per les insinuacions que fa el Club Blanc sobre el cas Negreira, un anunci que ha fet Just en el Senat del Barça. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final.
1: I pel que fa al temps, els núvols ens acompanyaran fins a mitjanit a la meitat de nord del país. De fet, durant la matinada de dimecres s'esperen pluges febles al Pirineu i també a la Catalunya central fins a primera hora del matí. Després, el cel quedarà variable al nord i assolellat a la resta del país. Les temperatures tocaran fons.

Anem a escoltar a continuació una cançó del meu estimat amic Edward Teeth, amb aquesta cançó tan preciosa, Sota la lluna, disfruta-la. És tan sols per tu, perquè m'encanta.

0: Bueno, i per aquí, en aquests instants, hem rebut una petició musical del meu estimat amic Enric des de la capital del Maresme. Bona nit, Enric.
1: Mira, ja que parlem de veus angelicals, avui, sí, mira, et demano una cançó que, ja que estem amb la vinguda del Papa i bueno, avui és un dia de recolliment, val, avui et demano jo una cançó en anglès d'un cantant també que té una veu com un àngel.
0: Qui
1: i
0: és?
1: Aquest és George Michael.
0: Hombre, i tant.
1: I té una cançó...
0: És boníssim.
1: Que veritablement... omple tots els cors i és molt difícil que no tingui un sentiment cap a cadascú.
0: Exactament.
1: La cançó es diu el cantant es diu George Michael i la cançó es diu Jesus to a Child.
0: Val, molt bé, doncs la tinc preparada, eh? A qui se la dediques?
1: Per la Jessica.
0: Sí?
1: Evidentment. Per tu, Manel, i per tots els que ens escolten i també per la gent que creu en una vida millor i en una vida de pau.
0: Molt bé, maco, doncs moltíssimes gràcies per les teves boniques paraules. Sempre t'espero aquesta hora quan vens de treballar, ets un currant nat, que vens de Barcelona a Mataró totalment esgotat i ara relaxes, escoltes en Ràdio Puma i la cançó que més t'agradi, dedicada a tota la gent que has dit, a la Jèssica, que és la exdona, bueno, la que era la dona, la parella del nostre amic i estimat company Paco Barrera, que era un gran de la ràdio, aquí conegut a Ràdio Puma per el seu estil únic i personal, evidentment. I gràcies també per la part que em toca per dedicar-me a mi, maco. Una abraçada forta, bona nit, bon sopar, bon descans, i aquí tens la teva cançó. George Michael, sonant per tu. Jesus to a Child. Bona nit i gràcies per estar aquí, estimat amic. Una forta abraçada.